0: termini de matrícula finalitza el 15 d'octubre. No et quedes sense la teua plaça. Més informació a la web i al telèfon del centre. Institut Pare Vitoria, ensenyament públic i de qualitat.
1: Ràdio Alcoi el que ha fet és vindre així a Textil Hogar, a la Fira Textil, i ara en estos moments estem en el stand de Texol i estem en José Vicente Olcina. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buena, pues sí, en fira, parlant. Están en la fira, a ver si venem algo.
1: Hombre, ahora este es el tercer día, ¿qué tal? ¿Quin balanç podem fer un poc de la fira? ¿Cómo están?
2: La fira va bé perquè fas nous clients, miren les tendències, el miren, passa a visitar-me. Després, això és el que més els diuen, ja passaràs. Però per lo menos ja saps el que pots portar, el que no pots portar, les tendències que n'hi ha i tot. A part d'això, estem molt disseminats tots des de Textil Hogar.
1: Però, ah, és el que anava a preguntar.
2: Claro, intentarem que l'any que ve estiguem més agrupats perquè la gent es torna boja. Claro. Perquè se'n va un puesto, de repente se'n té que anar a l'altre i ja no sap on està.
1: Claro, sí, aquesta reestructuració un poquet d'este any...
2: Jo crec que estava està la fira del moble, sí. I de repente han pillat el tèxtil, es han tirat a l'aire, i on havent caigut, ahí estem tots.
1: Que bo eres. A veure, un poc què és el que presenta, a veure, i després parlem de la història de Texol.
2: A veure, nosaltres, a raïs de fer-lo del papa de l'Anteixit que vivim per a papa, pues havent fet una col·lecció d'eclesiàstics, perquè mos ho estan sol·licitant molt, i entonces estem canviant, en vez de fer el teixit convencional, ja estem canviant a teixits de festes, teixits de carnavals, teixits eclesiàstics, per tindre un altre englot, també teixits regionals de valencianes i de alicantines. també fem rejafajos i fem uns teixits, a part de lo que sempre hem fet, del visillo, cortina, colxa, decoració...
1: De tota la vida.
2: I la tapiceria, pues ara estem fent un altre ringló, que ixe ringló, pues estem fent-lo.
1: Molt bé. Ara aprofita, ja que m'ho has dit, a veure, tornem-nos a explicar com va ser allò, perquè ahir va ser una cosa impressionant.
2: Jo espero que vinga més voltes. No, a veure, realment va ser que un client meu és el que li feia la confecció de la vestimenta de tots els cures. Entonces ell no podia bordar-lo i va dir, pues esto se puede hacer enxacar. Nosaltres vam pillar, li vam fer enxacar i va quedar bé, i al quedar bé la gent està sol·licitant els dos teixits.
1: I a partir d'ahir ha sigut un poquet, pues mira, una eixida xula que en principi no esperàveu. Molt bé.
2: Home, no m'esperava, no. Jo no sabia ni lo que era una mitra, ni lo que era una ínfula, i ara sé lo que és una estola dalmàtica, mitras, ínfula, ja ho sé tot.
1: Eres un expert.
2: Ja pareix monaguillo.
1: A veure, Texol, quants anys portem els teus pares?
2: Mon pare va començar en l'any 60. Després era autònom, ell era drapaire, després va passar a muntar una comercial i nosaltres des d'entonces estem ara, que ell va faltar en julio, però nosaltres anem a continuar-ho tot.
1: Ha estat ahir la segona generació, o sigui, pràcticament 80 anys entre tots, des d'anys 60 esteu ja a complir a punt.
2: Portem 70
1: i pico. Exacte. I així en la fira venim més o menys tots els anys.
2: Sí, venim tots els anys perquè normalment saps el que passa, que si tu no vens a la fira i has vingut molta gent, diuen que ja has tancat.
1: Algo ha passat.
2: Pareix una cosa que és, vas a la fira, no vas a la fira, diuen, mare, este està tocat o va tancar.
1: Algo li ha passat. Que guare. I els clients, com es manegeu vosaltres? Perquè a part del que ens has comentat, a nivell nacional...
2: Nosaltres tenim representants de zona i a més deixen els representants de fàbrica i se n'ha viatjat als clients. També fem d'internacional, que tenim un representant internacional que també va.
1: Sí, sí, que esteu ahí. La importància, ho comentava Pepe Serna, José Ramón Revert, de les comarques centrals, el Coll, la Collà Comtat, la Vall d'Albaida, som el nucli, no? Som un poc la cuna, no?
2: Sí, realment el tèxtil en Espanya ja queda poquet, quedem nosaltres i a medida que va tancant gent, el tèxtil en Espanya... Si no estiguem nosaltres, no existís.
1: Menos mal que quedem esta zona.
2: Està tot el que porten de fora, d'importació, que són les grans quantitats, i després quedem nosaltres, que es quedem a lo que queda.
1: Només és això. I l'última. Tinc allà el teu Joan. Que no ha dit, perquè també m'ho has comentat, clar, que vosaltres seguiu unes exigències de qualitat que altres taxis que venen d'altres parts del món no complixen. El que es demana també és el poder viure en les mateixes normes.
2: Claro, és que si no tenim les mateixes normes, nosaltres no podem continuar. Per què? Perquè ells pillen, porten, per exemple, està prohibit el plom. Tens que posar, en vez de plom, tens que posar acer. Els xinos porten plom. Entonces, a mi que no m'obliguen a posar

0: Alcoi, Impuls Industrial. Elisa Guillem, regidora d'Indústria, de Transició Energètica i de Cultura, benvinguda. Què tal?
1: Hola, bones.
0: Bueno, i avui ve acompanyada d'Àlex Terradelo, que és el regidor de Promoció Econòmica, Comerç, bueno, a banda de consum, a banda d'altres atribucions, també vicealcalde d'Alcoi. Àlex, benvingut a esta secció.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I avui tocava, com no, parlar de Textilogar, la fira que està en marxa des de passat dilluns, la Fira del Tèxtil Llarg, que, bueno, que aquests dies cobra protagonisme i que ja haveu visitat, no?
1: Sí, vam anar el dilluns, sí.
0: I quin és el balanç que feu? Perquè han hagut canvis, noves propostes, però quina és la sensació que vau palpar?
1: La veritat és que quan vam arribar hi havia molta gent. Bueno, segur que la fira ara s'ha modificat i ara, bueno, és això avui, no només és el Tèxtil Hogar al que estàvem tots acostumats, sinó que ara també està amb aquesta barreja de disseny, que després ara ens contarà millor, no? Però que, sobretot, el que sí que hem vist és que hi havia molta, molta, molta gent. Les fires continuen sent aquest gran aparador en el qual la gent va a presentar els seus productes i va a conèixer els seus clients, perquè al final, bueno, aquesta calidesa humana també és necessària estar i és la més important de tot el País Valencià, no? Sempre ha sigut eixa fira de mostres que es diuen, no? La fira de mostres de València, quan anaven tot el món, quan jo recordo que era menuda, és el gran esdeveniment, esta i la de Frankfurt, no? Són les dues fites del tèxtil a nivell europeu. La veritat és que estem molt, molt, molt contents perquè ara com ara, les empreses que hi havia, veies que hi havia molta gent que estaven, que a més quasi que no ens podien ni saludar perquè estaven tots atenent a clients. I això és perquè les empreses que hi ha al COI continuen sent empreses capdavanteres. Estem parlant d'empreses molt potents. Són empreses que ara com ara ja són empreses especialitzades en un producte de moltíssima qualitat, que estem parlant d'un producte amb molta innovació tecnològica. Té aquesta importància del disseny, que també és fonamental, perquè ja no només sols vens la qualitat, sinó que també estàs venent estàs venent moda també per a la casa, evidentment, i estem parlant de teixits d'avantguarda i teixits tècnics també. Bueno, entre altres coses també tenim, no, ese buque insignia que és Aitex i que al final el que fa és precisament això, el ajudar a buscar, a innovar i a millorar tots els nostres productes i el teixit. A mi el que m'agrada dir és que el COI és marca tèxtil i això ha sigut i continua sent, no? Vull dir, abans era aquesta marca paper i tèxtil, actualment tenim diverses marques, no? Però el tèxtil encara està ahí, no se n'ha anat, estem parlant d'un tèxtil de molt, molt innovador, un tèxtil nou, un tèxtil de moltíssima qualitat. Recordem, a més, que la indústria és precisament aquesta base per a la creació de llocs de treball de molta qualitat. I una de les coses que jo vull posar en valor és que continuem sent som zona de referència. I per a que tinguem una miqueta les dades, no? Si hi havia 50 expositors, o sigui, empreses valencianes exposant, d'elles 22 eren de les nostres comarques, 11 de la Vall d'Albaida i 11 de l'Alcoià Comtat. És a dir, la nostra presència continua sent absolutament fonamental en la Fira de València. Per tant, jo crec que així, què més que recolzar totes aquestes iniciatives que puguen vindre des del sector del tèxtil.
0: Àlex, des del punt de vista de la promoció econòmica i també de la visió de la indústria com un sector tradicional, però que és un sector motor també, quina és l'apreciació que es fa?
2: Bé, la veritat és que, tal com ha dit la regidora, el nostre sector està realment en l'avantguarda, i està en l'avantguarda ja des de fa molt de temps, i fires com aquesta ho demostren. I allò que assina el coll estem fent, perquè bueno, hem vist que la tendència global és ara que el sector del llar, el sector de la renovació d'edificis, ara en aquesta crisi que està ben immobiliària, estan renovant-se una gran quantitat d'habitatges. I això el que fa és que existisca una gran necessitat tant de materials com de mobiliari com de textils, i és un sector que està consumint una gran quantitat de productes, i a la nostra ciutat i a les nostres comarques precisament el que està fent-se és encaminant aquesta producció cap a aquest sector que ara està tan necessitat de novetats, d'innovacions i de qualitat. Tal i com ha dit la regidora d'Indústria, tenim uns productes que són de qualitat i uns productes que tenen una gran càrrega tecnològica. Per tant, el que s'ha fet enguany en la Fira Tèxtil, que és barrejar el textilogar amb hàbitat, a priori sembla molt bona idea. Vam estar parlant precisament el primer dia en els expositors de la nostra comarca, i volien saber aquest resultat a posteriori, perquè nosaltres sí que pensàvem que era molt bona idea, perquè estàvem xerrant en una de les indústries tèxtils de la ciutat, i d'enfront teníem un productor, una editora de mobles de disseny d'una gran qualitat, que a més es comprava d'ells producte. Entonces veies l'aplicació el producte tal qual en la fàbrica, i després veies l'aplicació d'aquest producte. Això evidentment ajuda moltíssim a l'hora de crear aquesta clientela, perquè tu estàs tenint productes. Així en el coll estem fent Odèneu, precisament era això, parlàvem d'aquestes produccions que fèiem així, d'aquestes fàbriques que es reconvertien, i de fer productes, màquines, han passat a fer mobiliari metàl·lic, textils que ara són per exterior, perquè també des de la pandèmia fins ara vestim molt més els nostres exteriors de les cases que puga tindre's, claro, però es vist molt més. Per tant, és un sector que està creixent moltíssim, i és el que hem vist en esta fira, i és el que en Alcoi ja duem apostant en este Deneu, la Setmana del Disseny, en mostrar a la ciutadania i fora a aquests productes. Ahir estava parlant, perquè també al COI hem entrat dins de lo que són les ciutats que aposten per el disseny, i ja pues, n'hi ha esdeveniments en les que el COI està convidat i empreses del COI. I ahir teníem un esdeveniment de la revista Interioris, estàvem parlant amb el director de Textil Hogar, i ens comentava que ahir va haver una saturació en Fira València dels pàrquings, de la gran quantitat de gent que havia anat, i que ahir ja quasi havien duplicat els visitants. Evidentment això s'ha de mirar a l'àmbit global de la fira, de tots els dies, però si els dos primers dies havia sigut molt potent, se suposava que anava a continuar sent potent aquesta quantitat de visitants. Per tant, sense haver parlat ahir, no vaig poder parlar en els expositors de la ciutat, semblava, per tema de visitants, que havia sigut fins ahir una molt bona fira.
0: Uh-huh. Elisa, xifres importants, no?
1: Xifres importants, sí, la veritat és que sí. Bueno, en l'últim informe econòmic, el del 2025, jo recordava que, bueno, que la riquesa que es produeix a la nostra comarca, el 30% venia del tèxtil, val? Incluït el coll, evidentment. Per tant, el coll continua tenint aquesta marca, no?, que és el tèxtil. El tèxtil ens representa, som precisament un dels focus fonamentals, i som un dels bressols del tèxtil, i continuem sent referent del tèxtil, som un grandíssim referent del tèxtil, i sobretot jo crec que aniria en dos, jo destacaria dos línies fonamentals, no? Una, que les empreses actuals, no, i aquest desenvolupament que han tingut cap a la innovació tecnològica, cap a teixits d'avantguarda i tècnics, no? I amb un disseny molt innovador també, i sobretot també jo parlaria de la formació, perquè al final tinguem en compte, i a mi m'agradava molt recordar que a Alcoi som una ciutat grandíssima creadora de talent i formadora de talent. I el talent té moltes vessants. I tenim ahí aquesta formació reglada que naix a partir de la UPB, de la Universitat Politècnica de València, però també aquesta part del disseny que també naix de l'EAST. Tot i això, jo recordo que dins del pla industrial també tenim una de les vessants que precisament està enfocada directament a aquesta formació. Una formació no reglada que es posa a disposició de les empreses en el moment en el que aquelles a lo millor tenen, bueno, pues perquè a més veiem, no, que els llocs de treball, clar, la innovació al carrer, no, els productes al carrer avancen molt ràpidament i a vegades la formació reglada no ens dona temps a posar-se en seguida al tall, diguem, no? Per tant, moltes vegades les empreses necessiten per a un curt o mig termini, bueno, una formació molt específica per a bueno, per a llocs de treball molt específics. Bueno, això és una dels serveis que a partir del pla industrial també estem oferint a tots els sectors, evidentment, no? Però avui en concret també al sector tèxtil que estem així parlant d'ell, no? El fet de que quan necessiten alguna formació no reglada, molt puntual i molt urgent, nosaltres estem així precisament per a donar aquest servei i poder-los ajudar i poder ajudar a fer aquest match, no? Entre també el que busca la faena i el que està i el que busca persones i mà d'obra qualificada. Jo crec que tenim precisament, no, aquestes tres potes que han d'anar de la mà: la formació, l'empresa i l'administració, que és absolutament fonamental que estiguem sempre amb aquest contacte i amb aquesta fluïdesa per poder precisament això, perquè al final es tracta de desenvolupar el COI.
0: Àlex.
2: No, la veritat és que la regidora ja ho ha dit tot. Al final som un govern que som molt sensibles a som conscients de que la indústria és un motor importantíssim de la ciutat i som un govern que apostem precisament per aquesta indústria. Evidentment, la indústria on estan els polígons, que estem fent, invertint en els polígons per a millorar per lo menos els accessos a aquesta indústria, que estem fent també millorant en projectes que desencallar projectes com l'accés al Santiago Pallà, estem millorant els polígons. Al final és això, és crear un camp de cultiu per a que aquestes empreses puguen millorar i evidentment ja acompanyar-los a aquests esdeveniments, a aquestes fires que n'hi ha i a replegar també les seues necessitats i després, si és necessari, exigir-les a les diferents administracions.
0: Molt bé, bueno, pues jo vos agraeixo este temps que ens dediqueu per a parlar de la indústria en esta secció que tenim d'Alcoi Impuls Industrial i que, com no, avui tocava parlar de Textil Hogar, que és l'actualitat que ens interessa hacia la comarca. Elisa Guillem, regidora d'Indústria, Transició Energètica, també de Cultura, ja parlarem del 9 d'octubre, sí, que és lo proper que ens ve, sense parar, sense aturar-se. I Àlex Terradelo, regidor de Promoció Econòmica, de Comerç i de Consum, a banda de vicealcalde i altres atribucions que té. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Lucía.
0: Alcoi Impuls Industrial.
3: Buscas coche, apunta este nombre: Automotor Dursan, más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa, tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir, tanto si quieres comprar como vender tu coche. En Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.

0: Una mica de Mediterrània de la fumegant tota aquesta gent que ens condueix a la recta final del nostre programa, perquè no res, estaran així els periodistes per analitzar el que ha estat notícia en aquest mes de setembre. Així que anem amb la recta final, agraint-los com sempre l'atenció.
1: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.

0: comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els periodistes. Primer que res anem a saludar a qui ens acompanya, Javier Llopis, de Tipografia La Moderna. Benvingut, Javier.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim també a Miguel Vilaplana, Miquel Vilaplana, del diari Informació.
2: Hola, què tal?
0: I recuperem la tertúlia a Lluís Pedro de El Nostre. Benvingut,
3: hola.
0: Lluís.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Bon
0: bueno,
3: dia.
0: Esta setmana estem de festa perquè el número 1000 s'entrega el divendres, número 1000 del Nostre, i demà n'hi ha una gala, no?
3: Sí, hem arribat ja a ser mil·lenaris i per tant era motiu de celebració. S'ha preparat un acte, una gala que es fa en el CADA este dimecres a partir del 8 de la nit, un acte en el que bueno, pues recordarem ixos inicis i la nostra trajectòria en la ciutat comptant pues, dia a dia o setmana a setmana el que ha anat passant i efectivament s'ha editat un especial que s'acompanyarà a l'edició número 1000 en la que bueno, pues també els lectors podran conèixer qui són aquests protagonistes, entre cometes, que estan darrere del periòdic i bueno, pues era una forma de celebrar una fita que bueno, és important, sobretot en els temps que corren per als mitjans de comunicació de paper, de pago i tot el que ja coneixem.
0: Per a la premsa escrita, que li falta, li fa, aquests reconeixements. Bueno, enhorabona per la part que li
3: gràcies.
0: Toca a Lluís en tota aquesta història del Nostre, que és molt llarga. I, bueno, anem a començar, anem a analitzar assumptes de l'actualitat que, bueno, que han estat destacats al mes de setembre i, com no volia, parlar d'aquest assumpte de la Canal, el polígon Alcoi Sud. Per fi s'ha donat, no sé si carpetazo, s'ha tancat, l'Ajuntament desistís, no sé com ho qualificaríeu, Javier.
1: Home, jo en principi pense que la lògica, aunque en este assunt mai es pot aplicar la lògica diu que este tema s'ha acabat. O sigui, la notícia per mi té una part positiva, que és que acabaren un debat absurd que porta bloquejant el desenvolupament del sòl industrial en Alcoi durant 30 anys i per l'altre donar-te compte que han perdut el temps de realment el que diu este informe no és molt diferent de lo que dia un informe del PP en l'any 97 pel departament del PP d'Alcoi o de lo que han dit a tres, lo menos 20 o 30 informes, diguem. Espere que s'acabi així perquè realment aquest informe és demoledor i la postura de l'Ajuntament, pues, pense que ho tanca sense l'apoi d'un Ajuntament, això no es pot fer. Pense, i ara toca, diguem, a la gent que ha fet aquestes defenses a ultranza d'això i que ha descalificat a qualsevol que ho qüestionava, pense que toca tenen unes responsabilitats en aquesta història que ha durat tant de temps, la gent que ha defensat això dient és l'única solució pel coll, no, jo pense que n'hi ha moltes i de cara a mi al futur obre una possibilitat per a mi que pot estar bé, que és entrar-li al sòl industrial per primera volta des d'un consens de totes les forces polítiques, perquè fins ara això no era possible.
0: Miquel.
2: Bueno, si mires els informes és evident que pareix que l'assumpte està finiquitat, perquè bueno, deixa clar que bueno, més enllà de l'impacte mediambiental que pot tindre aquesta zona, una cosa que tot el món sabia, és que hi ha un informe que és contundent dient que aquests terrenys no es poden recalificar i per tant tanca la porta completament a que ells puguin fer una zona industrial. Bueno, es podria fer encara entre cometes, perquè també té els seus problemes en la part contrària, però seria una part molt, molt petita del polígon que lògicament li lleva tota la viabilitat econòmica. Però bueno, ahí està la conselleria encara d'indústria que està dient que, bueno, que això simplement és un procés i que aquests informes ixen i que això pot ajudar a millorar i que ells continuen endavant en la història. No ho sé, vamos, a mi em pareix, ja insistís que aquests informes damunt la taula pràcticament, vamos, possible portar endavant aquesta història. I també per un altre costat pues, bueno, estan els empresaris que no han dit res, vull dir que també es dona un cert peu a pensar que han vist que això no té ninguna possibilitat de tirar endavant perquè altres vegades havien reaccionat de forma pràcticament immediata, no? I bueno, i el que deia Javier, pues, han passat ahir un temps preciós, altra vegada, perdent el temps en una alternativa inviable i tot per a tornar al punt de partida, és a dir, el tema del polígon comarcal, que l'alcalde va dir que ara tal vegada es tornaria, es hauria de ressuscitar aquesta idea, una idea que no oblidem que mai es va explicar el perquè va acabar descartant-se. Ara, per això doncs, fa falta posar-se d'acord les forces polítiques d'ací i també els ajuntaments de la comarca, algo que hasta ara pràcticament no ha passat en ningun assumpte, però bueno, a la fuerza orca, en què diuen, anem a veure, si en el coll és tan complicat fer sòl industrial, doncs hi haurà que veure altres possibilitats, buscar complicitats en altres ajuntaments i que tots es senten representats i beneficiats per aquesta zona industrial. En fi, anem a veure si això és de veres.
0: Lluís.
3: Bueno, pues és un projecte que jo crec que queda finiquitat. Espero que sí, perquè bueno, en les anteriors ocasions ja els informes, les sentències eren categòriques i el que no entenc, i jo crec que així ho hem dit en repetides ocasions, és perquè es torna per quarta vegada a plantejar fer un parc industrial, un polígon, el que tu vulguis dir, en la Canal. I encara que li poses el coll sud, continua sent en la Canal i els terrenos són els mateixos o pràcticament els mateixos i tenen les mateixes afeccions i els mateixos problemes. I d'ahí, pues, al final, els informes que han aparegut, fins i tot pues, des de Conselleria, que semblava que era una part favorable a tot això. I bueno, pues, jo crec que si l'Ajuntament, evident, com ha dit Javier, s'ha pronunciat en aquests termes, pues, bueno, jo crec que és categòric i espero que es busquen unes altres alternatives, que no tornem a caure en la tentació de pensar en la Canal per a fer un parc industrial, un polígon, perquè n'hi ha o s'haurien de buscar altres i aconseguir aquest consens d'un possiblement el polígon mancomunat va estar molt prop també en una anterior ocasió, en Muro, i no se sap massa bé per què, per quines qüestions es va frenar i ahí queda en l'olvido i ara haurem de possiblement rescatar-lo perquè evidentment l'opció de pagos és una opció d'un polígon xicotet per a completar pues, bueno, i per a una sèrie de necessitats que no són precisament les que es buscaven en este gran projecte.
0: Comentava Lluís, l'opció del polígon mancomunat, pareix que siga la solució però mai s'arriba ahí. Què passa?
1: Penso que realment els models polígons mancomunats o col·laboratius entre una ciutat gran i xicotetes estan funcionant en València, per exemple. En València té quasi totes les empreses, té un munt d'empreses en el cinturó est de Benetússer, de Catarroja, Barcelona passa també. Vull dir, diguem-hi, és que penso que aquest debat mai s'ha abordat en realisme i en força. Penso que és, des de luego, és el tema, per mi, estrella de la pròxima legislatura municipal i autonòmica. Vull dir, realment, si interessa, però tindràs que fer un polígon i de dir, per fer aquest polígon tindràs que fer un estudi de necessitats, que estarà, jo portem 30 anys i ningú ha dit quin estudi de necessitats, quina falta fa, quina superfície fa falta, jo què sé. Jo penso que és tot això, o quin tipus d'indústria pot vindre, quin no pot vindre, tot això és no simplement la un milió de metres i ja vindran les indústries per arte de màgia, jo què sé. Em recorda un altre nivell a Serelles, vull dir, Serelles fem 500 xalets o 1.000 xalets i ja vindran els anglesos, però no han vingut. Jo què sé, tot això, penso que és un tema a tractar en tranquil·litat a partir de la pròxima legislatura.
2: Jo, bueno, recordem que en el seu moment la Mancomunitat Comarcal es va crear per això, i jo no recordo ara molts anys fa d'això, almenys una vintena per ahí, vamos. I no va prosperar, i a més aquesta Mancomunitat, no oblidem, la va promoure, el que més empenyo va posar va ser l'alcalde en aquell moment, Rafa Climent, l'alcalde de Muro, que després va ser conseller, i no sabem els motius, vull dir, perquè al final, però al principi pareixia que els terrenys indicats estaven en Muro, i no sabem els motius que al final aquests terrenys que anaven a ser el polígon industrial van acabar reclassificats, no sé si com a zona agrícola o què exactament. Ja el dic, mai es van donar explicacions concretes de lo que va passar. Però en aquest tipus de negociacions, evidentment, és partís de la desconfiança que vulguem o no genera el fet d'una ciutat gran sentada en una mateixa taula en unes poblacions més petites, i ahir evidentment el coll pues bueno, deu de tindre la boca en tant, però també és ser generós, no? Que no es veja com una espècie de bueno, anem a solucionar els problemes del coll, que igual estan dient ara, però ja se'n ballaran ells. Evidentment n'hi ha que sentar-se, n'hi ha que negociar, I insistís que Alcoi deu de ser generós en aquest sentit perquè els altres ajuntaments, sobretot el que tinga al final aquest polígon, pues, ho senca pues, beneficiat i recompensat d'alguna forma per tindre aquest sol industrial.
3: Bueno, en tot aquest tema s'ha venut moltíssim el fet de que tenia que ser en Alcoi, no? Alcoi tindre aquests terrenos, aquest polígon per a captar i per a que no se n'anara talent, perquè no se n'anaren treballadors a treballar fora. Bueno, jo crec que les grans ciutats, les ciutats importants i potents, pues, tenen al seu voltant àrees metropolitanes on tenen polígons, on tenen tot allò que no poden tindre per espai físic. Jo, i l'altre dia, en una roda de premsa, guanyar-ho el dia també, que no tenim per què tindre por de que un treballador se'n vagi a treballar a Muro perquè estigui allí un polígono. O a Cocentaina o a Ibi. Estem en una àrea de proximitat que vamos, ja voldríem molts madrilenys, molts catalans de Barcelona tindre el lloc de faena a 15 o 25 minuts, no? I moltes tarden 45, 50 i hora i pico per eixir de casa. Bueno, pues, jo crec que s'han partit des d'això i...
2: Sí, total, a la cara el tenim que pillar el cotxe exactament
3: igual. No crec que sigui ningú problema. Dins d'una àrea comarcal, tindre el polígono en Cocentaina, en Muro o en Banyeres.
1: Jo, si feu memòria, també és important dir que hi ha molta literatura en aquest sentit. O sigui, hi ha estudis de la CAMP, de la Diputació, de les conselleries, tot és estudis de desenvolupament territorial d'esta comarca aconsellen polígonos comarcals, tots els que van pagar la patronal del no sé què, el que ha pagat la CAM en su dia, que en va fer uno que va estar una setmana allí fent coses, la Diputació, les conselleries d'obres públiques, tots acaben dient un sistema de transport, és el tramvia famós aquell del Coll Muro i un polígono comarcal. Vull dir, tots ho diuen, això apareix ara un pecat de, dius, i si ho diu un tècnic ingenier en unes jornades no és un pecat, però ara sí és un pecat, no ho sé, això hi ha que mirar-ho.
0: Testilogar va arrencar ahir en València, bueno, amb una nova definició que engloba tot el disseny del mobiliari, del textil, de la decoració, etc. Bueno, el sector textil és una prova d'això, perquè acudís de les comarques, al Alcoià, Comtat, Vall d'Albaida, acudís unit a esa fira que va renovant-se i continua un any més.
1: Home, jo penso que és important la supervivència d'aquesta fira, realment, perquè és un poc simbòlica de lo que és el sector i dona una certa unitat, diguem. El sector textil a nivell patronal i tot fa que s'ha mancomunat fa quasi 30 anys, vull dir, realment no vas tu quan vas a buscar informació de temes de textil, te'n vas a la Tebal, que està en un tenient, o té el president en el Coi, o en el Tinga, o en Cocentaina, vull dir. Penso que això és important, i per mantenir la fira a mi em pareix important mantenir-la en el sentit de que li dones una visibilitat a una indústria que, per desgràcia, és una província que té poca, en la província d'Alacant té molt poca visibilitat i se l'ha de pelear, mentre altres sectors com el calçat o això, o el turisme, recibeixen molta promoció.
2: Sí, bueno, Testilogar, no oblidem que bueno, va estar a punt de desaparèixer pràcticament i que va ser la iniciativa dels, sobretot dels industrials d'esta zona, com dius, de l'Alcoià, el Comtat i la Vall d'Albaida, que van aconseguir que allò remoguera. Primer anant-se'n a Madrid, que van buscar eixa fórmula, i la veritat que, bueno, d'on venia la cosa va anar prou bé, i després tornant a València, però negociant una postura ja un poc més de força, unes fetges que a ells es convingueren i que són bàsicament les que n'hi ha ara. Ara s'ha integrat en esta macrofira, en este macrocertamen, que penso que és una bona iniciativa perquè són sectors tots ells que estan vinculats en el tema de l'hàbitat, en fi, pues, no sé, ahí està el textil, el moble, la ceràmica, en fi, tots els sectors que estan relacionats en el tema de l'hogar, que diuen, del textil, del textil hogar, i que es pot beneficiar d'aixes sinergies, no? D'aixos clients que acudissin als altres certames també poden passar per les empreses. La veritat que bueno, s'ha consolidat. L'únic factor que igual li veig un poc per a revisar és que la veritat és que el número d'empreses que va de la nostra zona, la veritat és que no és massa abundant, em sembla que són 11 o 12 empreses les que estan allí, no? I això vol dir que o bé s'ha concentrat tot molt en unes empreses o que n'hi ha altres que, en fi, que no veuen interessant participar en el certamen. Jo penso que és un lloc, és una qüestió en la que encara es podria millorar.
0: Luis.
3: Bueno, per negar-ho en el tema anterior, no? Jo crec que aquest lugar pot ser un exemple, no? Potser pels polítics, pels alcaldes dels municipis de la comarca. Aquest lugar és la fira dins de l'hàbitat, aquesta macrofira que s'ha creat ara en tots els sectors, ceràmica, decoració, disseny, etcètera, etcètera, i és la més antiga. Sí que és de veres que va estar, com diu Miguel, a punt de desaparèixer. Ha tornat a València i s'ha integrat dins d'una gran fira i ha tingut que adaptar-se. Ha tingut que adaptar-se i tregar-se segurament els egos personals i empresarials per a aprofitar aquesta sinergia que generen els certàmens, que tenen molt que veure i que, bueno, arribar a ir a Fira València i vaig estar allí i, bueno, donava una sensació impressionant com a certamen. Els deberes que tenia que buscar on estaven el sector textil, que enguany també, l'any passat estaven tots agrupats, enguany estan disseminats i un poc relacionats en els sectors de decoració i de més, però bueno, és una forma de treballar i una forma de convertir el certamen valencià del textil en el més important d'Espanya i l'únic que es fa ara mateixa. I bueno, sí que és de veres que no és a on més anem els empresaris de la zona o es van, perquè en cert moment Frankfurt ens va pillar la davantera i és on realment va el gros de tot el sector, i entre ells és d'aquestes comarques. N'hi ha gent que va a Frankfurt que no va a València. Bueno, pues a lo mejor en este nou format i tratant de vores arropat per altres sectors i sobretot, que és el que busquen els empresaris, la presència de clients i potencials. Antes s'anava a la fira, i és un tema que repeteixen molt els empresaris, que antes s'anava a la fira a vendre, ara es va a mostrar i establir contactes que després acabaran tancant-se o no, però bueno, és una forma de mostrar-se, de veure el potencial que és ineludible el que té aquestes comarques en el sector textil.
0: Sí, és un exemple també de simbiosi, com ha anat evolucionant. Bueno, setembre també és el mes de l'inici del curs, ha començat així també, tancant, bueno, es va tancar amb aquestes protestes dels col·legis, comença amb reivindicacions d'obres que estan encara per fer, i amb un creixement d'alumnat, sobretot aportats per la universitat, que està creixent exponencialment moltíssim.
1: Bé, jo la universitat ara mateixa és un element important, així, les previsions de creixement que estan fent-se estan muntant-se fenòmens paral·lelos. Ara hi ha un autèntic boom de construcció, de rehabilitació de pisos antics, de fer pisos en antics baixos comercials, per les expectatives que genera la pujada de, parlem de 2.000 o 3.000 alumnes més. O sigui, realment continua sent una part molt, molt, molt, molt activa i genera en l'economia unes expectatives. Jo, lo de la vivienda, el que és zona alta i centro, és absolutament evident. O sigui, la gent està recuperant pisos, jo no sé si a lo millor s'han desmesurat les expectatives, però realment hi ha un boom immobiliari a aquest nivell, de dir, rehabilitar cases antigues. Uno té un pis antic, pues es gasta X diners rehabilitant-lo. I després, baixos comercials, que és un tema a part, estan supermercats que en ta casa estan convertint-se en pisos, pubs, jo què sé, entre un poc. Jo penso que tira més els estudiants que el turisme, perquè el turisme, les estàncies són molt curtes, potser en festes i en Nadal, però jo penso que està generant una expectativa molt important per a l'economia, dona un paper, penso que això és un bon dato i genera optimisme.
0: Miguel.
2: Sí, totalment d'acord en aquest sentit. Vull dir, el centre d'Alcoi, que fa no molt el veiem que s'anava tot a terra, pràcticament està mantenint-se, inclús revitalitzant-se gràcies a la Politècnica. Una Politècnica que, a més de l'impacte positiu que té a tots els nivells en la ciutat, també, evidentment, està donant un rendiment a les empreses, formant professionals en una situació en què fan falta. Parlem del sector textil, que té problemes de mà d'obra, doncs, bueno, estan formant professionals qualificats per a la nova indústria textil, que no és ni molt menys la que recordàvem dels temps de crisi, i bueno, i cada vegada en una major demanda. No sé si van dir que estaven en llista d'espera més de 2.000 alumnes, que bueno, que això també obliga un poc a replantejar l'assumpte. Anunciava fa poc unes inversions a la mateixa universitat per a ampliar les instal·lacions. Bueno, doncs igual n'hi ha que plantejar-se a veure si aquesta demanda és tan potent d'ampliar també el campus a tots els nivells, no només d'instal·lacions complementàries, sinó també d'aularis, no? Ahir tenim una joia en Alcoi, i n'hi ha que agrair evidentment als professionals que estan al front d'esta universitat, que l'han fet tan atractiva per als estudiants i que està, insistís, que convertint-se en un motor per a la ciutat.
0: Lluís.
3: Sí, indudablement la universitat és un motor econòmic pel coll, i en contraposició amb les administracions, jo crec que el que cal destacar és que els projectes que impulsa, que planteja, i és que no s'eternitzen en el temps. Hi ha qüestions a nivell municipal que fa segles que anem parlant d'elles i estan allí com en un calaix o estan parades. Sin embargo, la universitat planteja projectes i en uns anys estan fent-se realitat. Es va plantejar el creixement, ara necessiten espai, els terrenys que n'hi ha darrere de la universitat estan ja adquirits i comença a haver projectes, i bueno, dona la sensació de que efectivament al voltant també genera una riquea, que és tots els pisos que estan rehabilitant-se, que és increïble i espectacular de dir, ostres, un altre edifici que estava abandonat, que estava tancat, o que els pisos estaven en una situació deplorable i que ara mateix pues, estan rehabilitats i en condicions. Pues, sí, són rentables, evidentment, perquè n'hi ha una rentabilitat, tant a nivell d'estudiants com la gent que rehabilita i també alquila, fins i tot. Tinc un cas que conec que té pisos d'alquiler turístic i que diu que rep gent, inclús es sorprèn ell mateix, des de que no troba lloc en Benidorm, en Alacant o en això, i que prefereixen estar en Alcoi i des d'Alcoi pues, fer excursions al llarg de el temps que estiguen així alojats. Bueno, pues, haurem d'estar satisfets, perquè és una forma per lo menos de recuperar un poc el centre que estava també en una situació deplorable.
0: Bueno, ja que parlava de turisme, d'atracció de persones que venen d'altres poblacions, és que hem tingut este

0: El modernisme està, pense que molt consolidat, vull dir, les actes, hi ha un grup o un sector de població que ni va més ni va menys, però hi ha un sector de població que és vist i que s'il·lusiona i ix al carrer, un sector de població que pense jo que es destaca molt la presència femenina, pense que és més espectacular, veu les fotos i dius... Jo pense que això està consolidat, està, i després pues, el trail, pense que el coll comença amb molta gana d'activitat, vull dir, i així 4 dies estàs en el mig any i ja està, i a partir d'ahí, com funcionem en una espècie d'agenda mental, pues, és mig any, no sé què, i en 4 dies Tirisiti, està Joan Fra donant la roda de premsa del Tirisiti i ja estàs a Nadal. Vull dir, funcionem molt així, però realment setembre és molt espectacular l'entrada.
1: Bueno, sí, la veritat que sí, que molta activitat, en fi, per a la gent que ve aixina un poc amodorrada les vacances perquè es posa les piles ràpid i, en fi, i que no li se faci tan llarg l'assumpte d'incorporar-se a la faena. Sí, la veritat que totes les activitats molt bé, sobretot el tema de la Fira Modernista és una història de l'èxit des del minut 1 que bueno, la gent ho va acollir amb molt de carinyo, amb moltes ganes. Jo penso que la fórmula està molt bé, que siga la mateixa gent la que s'autogestiona, la que s'organitza les activitats, que no tinga que pagar una fulla, que pugui vestir-se i no estar tan somesa, en fi, tan com pugui passar, per exemple, les festes de Manos i Queixar, que en fi, que t'has de comportar conforme a unes regles a voltes un poc corsetades, i la veritat que molt bé, vull dir, l'enguany a més, doncs, bueno, parlant dels valors cristians, que el casal està participant ahir, i bueno, el tema de la fira de la glòria modernista va ser tot un èxit, com si fos pràcticament la glòria normal, no? Estava en els carrers de gom a gom, de fet en diuen que segurament és un acte que ha arribat per a quedar-se, perquè bueno, el diumenge pel matí estava un poc així desangelat i bueno, a la vista de la resposta, doncs, les fires tenen que plantejar ara tindre dos glorios, bueno, tres, si comptes el del preventori, tindran que plantejar-se tindre tres glorieros a l'any. I bé, en aquest sentit, pues, la veritat que molt bé, molta participació, molta gent de fora, que cada volta s'acosta més a veure-ho i bueno, a veure si la cosa continua per aquest mateix, que no ho toquen massa, perquè les coses que funcionen no hi ha que tocar-les massa.
2: Sí, bueno, una reentre amb molta força, especialment des de la irrupció de la Fira Modernista, que conjuntament amb el trail i la romeria a la Font Roja, i els actes de la patrona, pues, fan un retorn de les vacances amb moltíssima activitat, amb caps de setmana replets d'activitat i una fira modernista que bueno, plenament consolidada, que ja atrau gent de fora. Tinc també l'exemple d'este dissabte que enquadrava un company de faena d'Alacant, que estava així en la ciutat, que estava encantadíssim, que li va sorprendre moltíssim tot i que bueno, pues això, que ja no sols és la ciutat, sinó que n'hi ha gent de fora que va mostrant interès per lo que fem així. I bueno, l'èxit, sens dubte, per a mi és el fet de que s'ha involucrat molt moltíssima gent, grups, potser sense massa vinculació en entitats, i entitats que es volquen en organitzar, i ja no és una activitat únicament d'un cap de setmana, sinó que reporta molta preparació i coses, i reunions i encontres, que bueno, pues, és una forma també de socialitzar, de crear ambient i convoy, crear convoy entre la gent del poble, i bueno, bienvenido sea el modernismo, i que dure moltíssim temps i que vaja creixent i canviant, no?, per a donar un poc més de vida i sorpresa en cada una de les activitats.
3: I tenim a l'Alcoyano en playoff ja, no? Cristina?
1: Bueno, li va costar un poc de moure, però la veritat és que sí. Han enllaçat dos partits consecutius guanyant, l'últim, per cert, que vaig estar allí, la veritat que molt bé, l'equip em va donar molt bona impressió, un equip potent, se veu serio, que en fi, que jo crec que pot tindre bon recorregut. Anem a veure si enguany no es quedem en la mel en els llavis, i bueno, la veritat és que bueno, també tenim més socis, la gent està acudint en prou número allí al Collao. Un Collao, mira, sempre me se queda... Digue, això ho tinc de soltar. El Collao, la veritat és que l'han acondicionat prou bé, però jo no sé què fa en la llum del Collao, en els focos de la llum, que bueno, jo que sé, sols en que funcionaran la meitat estaria bé. Jo ho dic perquè no sé de qui

0: depèn, però bueno, si pot ser de l'Ajuntament és que, una, és que tindré que traure els, les linternes dels mòbils per a il·luminar allà. En fi, no sé de qui depèn, però bueno, no sé, la veritat que la imatge és prou deplorable, no? Jo, va que no sigui tot bonic,
1: no es poden queixar de l'afició, perquè comencem tots els anys en un ambient d'optimisme important, vull dir, per comer-se-lo tot, vull dir, jo penso que això penso que és important, la capacitat d'autoalimentar-se després de que acabes una temporada decepcionat i torna altra volta l'ambient optimista, ho notes en els mitjans, ho notes en el que xerra la gent, penso que això la gent posa de la seva part tot el que pot.
2: Lluís. Bueno, pues això, sobretot jo destacaria la transformació que ha experimentat el club en qüestió de dos temporades.
3: Sí, van tocar fons
2: i han pegat un vot cap amunt. No sé si serà enguany la del play-off i l'ascens, però bueno, jo crec que el Coll ha recuperat un equip que no devia d'haver-lo perdut mai.
3: Bueno, pues es quedem en aquesta frase i jo vos agraïs, Lluís Pedro, Javier Llopis, Miguel Vilaplana, la vostra participació en aquesta tertúlia en la que hem analitzat el mes de setembre. Tornem a veure'ns el mes d'octubre. Al final, haurà passat mig any i moltes coses. Les contarem. Gràcies.
0: Vosaltres, adeu.

0: Y aquí estamos hoy desde el restaurante La Hidro en la calle Colón número 1, en el restaurante del Hotel Serco Hotel, donde vamos a hablar, venimos semanas hablando del Trail Solidarity y hoy queremos hacer una de las últimas menciones tranquilamente a tres días del trail. Paco Fuster, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Ismael, ¿qué tal?
0: Hemos hablado más contigo estos días que con mi mujer casi.
1: Bueno, és el que toca, no sé. Suposa que si sumes al cap de l'any tu parles molt més en la teva dona que en mi, no? Però bueno, esta setmana és normal, sí.
0: Mejor, també. Està con nosotros también Gabri Cantó. ¿Qué tal, Gabri? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Después faltan tres días ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo van esos nervios?
1: Pues lógicament preocupat, no? Preocupat, nerviós, perquè evidentment tenim un esdeveniment molt important ahí a les portes. I vulguis o no, la preocupació lògica de qualsevol que organitza un esdeveniment d'aquestes característiques, i més tenint en compte el fet que anem a enviar a 2.000 persones per la muntanya i hi poden passar moltíssimes coses. No? La preocupació és una per la seguretat, que estem damunt del tema, perquè que passen les menys coses possibles i si passen que hi hagi la major atenció possible. I després també tot el que significa la infraestructura o tot el que és el muntatge que significa el Trail Solidarity, no? Que any rere any hem anat millorant-lo i volem donar una imatge de lo que es mereix el poble d'Alcoi, no? I entonces, sempre n'hi ha moltes tecles que tocar i les preocupacions lògiques d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
0: Va ser un poc com moltes coses de caràcter útil del corredor, de los que vayan a ver la salida, la llegada de sus amigos y familiares. En primer lugar, horarios. Al final, todo el mundo sabe que hay un acto previo a la carrera. ¿Cuándo empezará todo?
1: Tot comença en la plaça de dins, aproximadament a les 7:30, ¿vale? On supostament intentarem que estiguin dins de la plaça de dins els 2.000 participants d'enguany. I allí, com tots els anys, farem un poc d'animació, animarem a la gent a que vagi posant-se les piles per la prova que va eixir, i com tots els anys farem l'acte d'homenatge a tots els participants que sempre de manera alegre mos deleita el grup de dolçainers i tabaleters de Barxell interpretant Serra de Mariola, aquesta peça tan simbòlica, i la interpreten en homenatge als corredors que van a tindre la valentia de fer el recorregut, no? Després d'ahir tindrem la participació del ballet d'Anna Botella, que ens farà allí una dansa també per animar a la gent, perquè la gent ja comença a treure el primer somriure. Com no, farem l'homenatge a tots els investigadors en càncer, i allí ja veureu que muntarem alguna cosa especial perquè la gent pugui manifestar i fer suport als investigadors. I després es farà també la lectura del manifest de compromís de tots els participants per la defensa del medi ambient, també per donar suport a les persones i famílies que pateixen la malaltia del càncer. No? Enguany hem triat a tres persones que són les que llegiran el manifest. No? Per una part comptarem en Marcela Ripoll, que és una dirigent de Sol des de fa molts anys, seu presidenta, activista total, i que a més també ha participat en el trail, però sobretot ella ha estat al peu del canó en faenes de col·laboració, no? Representant, com dic, a Solc, no? Jo crec que a més és una persona que ha patit i en aquest moment està en procés també de la malaltia d'eixir de la malaltia del càncer, i crec que s'ho mereix. També estarà Pablo Miró, que és un íntim amic nostre, col·laborador des de la primera edició en el Trail Solidari. A ell no se'l veu quasi mai perquè ell està en Barxell, sempre en un control. I, en fi, ens ha donat sempre molt de suport i crec que com a representant dels voluntaris ja li toca, crec jo. I després tindrem a Elena Angulo, una xica que és corredora, durant molts anys ha corregut a un nivell considerable, però que també per qüestions de malaltia ha tingut els seus moments alts i moments baix. Ara està altra volta tornant a l'acció i crec que pot ser una representant digna de tots els participants del trail, no? I això són els que van exigir enguany el manifest, que jo crec que abarquen a tot l'espectre de lo que significa el trail solidari i voluntaris, gent que pateix la malaltia i corredors.
0: Gabri, hoy miércoles, ¿cuándo empezáis a marcar el circuito o ya está marcado? ¿Cómo?
2: Bueno, encara no. La idea era marcar entre dimecres, dijous i divendres, sobretot. Lo que pasa que esta semana, bueno, pues tenim uns dies que marca i mal temps i possiblement igual adelantem algo en previsió de que pues el dijous divendres no puguem marcar lo que mos tocava marcar. El marcatge, bueno, pues és un de les premisses que, bueno, en este cas porto jo, que és de lo més important, considero, en el sentit de que per seguretat els corredors no es perca ningú, evidentment, i que, bueno, pues que tots estiguen dirigits d'alguna forma per el recorregut que cada un ha elegit, marxa, mig i trail. Com dic, la idea és marcar aquests dies. En aquest cas tenim la col·laboració d'uns corredors del Poc a Poc. El Poc a Poc ens ha brindat aquesta possibilitat d'acompanyar-nos, o sigui, de col·laborar en aquest cas en el marcatge, que, com torna a repetir, considerem que és molt important, no? És una cosa que portem en prou detall per a que, bueno, per això, que la gent estiga, acabe la carrera de forma segura i de forma contenta.
0: Estamos hoy aquí en el restaurante La Hidro, en la calle Colón número 1, y es importante destacar el abastecimiento, todos los puntos que tenéis, y Raúl es uno de los encargados, no está hoy por temas de trabajo, pero sí que es verdad que es un pilar fundamental en todo lo que tiene que ver esto, porque claro, cuánto pongo aquí, cuánto pongo allá, cuántos puntos de abastecimiento hay, y sobre todo la importancia que tiene también en este caso Raúl en todo esto.
1: Bé, home, per suposat, Raúl té una importància importantíssima, no? És una de les àrees més importants que té qualsevol cursa, no? I nosaltres, en aquest sentit, jo crec que sempre intentem, pues, donar el màxim que podem. Tenim 7 punts d'abastiment durant tot el recorregut. Jo crec que és considerable, donat el que vem en altres llocs, no? Nosaltres sempre hem volgut tractar bé al corredor. Evidentment no donem gambes ni donem cigales, perquè no pot ser, no? Però sí que tenim en els abastiments el producte necessari i producte suficient per a que els corredors puguen reposar durant la cursa, no? I això Raül ho fa molt bé, perquè ell a part de que és restaurador i té este restaurant i altres empreses relacionades en el tema de l'alimentació, pues ja té experiència i ja sap més o menys què és el que hi ha que posar en cada lloc. També tenim en compte les variacions de participants. No és el mateix que participen 300 que participen 700 o 900, com és el cas d'enguany en alguna de les modalitats, no? I té que fer un equilibri prou meticulós per a garantir que sempre hi haurà algo en els abastiments, no? Com dic, tenim 7 abastiments repartits, abastiments que els porten, diguem que els munten associacions o empreses, com per exemple Bisauto, que tots els anys munta l'abastiment del Salt, vale? És un abastiment líquid, però bueno, ells estan compromesos i venen i el munten, i estem supercontents de la seva col·laboració. En el preventori trobarem un altre abastiment que el munta el grup d'Scout Sant Jordi. Estos chicos són increïbles, perquè sempre estan a totes el que faça falta, no? I muntaran allí, n'hi ha un abastiment sòlid i líquid, no? Que abastirà a trail i a mig trail. En el Collao Sabata n'hi haurà un altre abastiment que el muntarà Bram, precisament el de l'empresa de Raúl. Ells estaran allà també en un altre abastiment líquid i sòlid que abastirà a gent del trail. Després d'allí passem al següent abastiment, està en l'accés a la pista de Canyet, on estaran els xavals de Vedruna, que també tots els anys estan col·laborant amb nosaltres. Allí també crec que és sòlid i líquid. I després d'allí ja passem passaran a trobar altres corredors de trail pel preventori, que podran tornar a mullar allí. I després ja tenim l'abastiment líquid i sòlid en Barxell, que munta 226, que fa un despliegue espectacular. estem també enormement agraïts a esta firma, que estan col·laborant amb nosaltres molt intensament. I per últim, en la Font del Quinzet pues estarà la fila Realistes. Com tots els anys i s'hi ha puesto ja, pues bueno, s'ha quedat ahí com una roda entre les filades de càrrec, i els Realistes pues faran eixe abastiment líquid, no? I després, quan arribem a Meta, no? L'abastiment de Meta, que el coordinen tant Solc com l'Associació Espanyola contra el Càncer, no? I entonces, bueno, en això jo crec que donem suport més que suficient a tota la cursa.
0: Claro. Más consejos útiles, com està el tema de guardarropa, vestuarios, dutxa?
2: Sí, bueno, en Meta tenim allí en el Col·legi dels Carmelites, tenim un puesto que ens permeteixen allí guardar tota la roba, de la gent pot anar pues a 7 del matí, crec que s'obre allò, i a 6 i mitja. Des de 6 i mitja fins al final de cursa pot allí deixar la roba i, per supost, després dutxar-se i, bueno, i posar-se en condicions per a anar on vulgui ja després.
0: Consejos útiles para el corredor, útiles también para el espectador, pero empezó por el corredor porque son 2.000 personas, es mucha gente. No sé, ese día almorzar en casa y luego ir comido, no ir comido, cada uno tiene su rutina, hacer algo, que no hacer nada diferente. Tú has sido corredor muchos años, Paco, que estrenar zapatillas, que a lo mejor alguna vez dice, mira, me voy a comprar zapatillas hoy miércoles y las estreno el trail. No, eso no. No sé, ¿qué diríais vosotros desde la organización del trail para evitar, sobre todo, que no sufran?
1: A veure, referent al tema de les sabatilles, és evident que no hi ha que anar mai a estrenar sabatilles a una cursa, ni a esta ni a ninguna. Les sabatilles deuen d'estar domades per evitar tindre problemes, rotxes i tal en la sabatilla. Després, el tema de l'alimentació, jo crec que avui per avui ja crec que la gent ja està acostumada i sap el que té que fer en funció del tipus de prova que vaig a fer, no? Nosaltres, antes de començar la cursa, allí donem, gràcies a l'amabilitat de l'empresa Cafès Barcel, allí tenim dos cafeteres, va bastir de cafè per a la gent que vulgui eixir, també donem coca en sucre, coca en pastissets i tal, i per cert, enguany, que ara comentarem alguna cosa més, també l'Associació de Sant Jordi munta una carpa per donar timonet i pastetes i tal. I qui vulga i que li apetisca, pues, escolta, pues, molt bé, el que té que fer és no menjar-se 4 o 5 trossos de coca antes d'eixir. Vull dir, que si es menja una mica i que es fa un cafenet, doncs, bueno, igual li va bé, no? Per això jo crec que ja la gent a poc a poc va acostumbrant-se i ja sap el que té que fer. També tenint en compte que només isquen, és que no res, ja van a tindre un abastiment, ja van a tindre coses, o sigui que en això jo crec que la gent té molt clar, i intentarem que la gent tinga els recursos que necessita, no? Jo pràcticament en aquesta cursa, que no és el campionat del món, ¿vale?, però sí que participen els millors equips del món, jo sí que diria, pues, que la gent, el millor consell és que vagi en espírit d'equip, en espírit de divertir-se, de passar-ho bé, perquè sap que tots els participants que estan ahí van a lo mateix, tots van a intentar passar-s'ho bé, inclús els que van a competir i passar-s'ho bé. Per tant, jo crec que això és l'ànim que hem de tindre, és un anar en espírit solidari, en la idea de passar-ho bé, no? De dir-se bon dia quan s'arriba, de fer-se una bona abraçada. I és que no n'hi ha molta cosa més. La nostra cursa no és una cursa en què la gent s'hagi de jugar la vida, sinó el que té que fer és divertir-se i transmetre aquest missatge de que xulo, assistem tots, ho fem per una causa, anem a divertir-se, anem a passar-ho bé, no? I després, pues, bueno, arribar a Meta en condicions per anar a dinar, perquè jo crec que és tot el que està, tota la gent pensa el mateix, que quan acabes se'n va de festa i ja està. I sí, i per suposat, consells en muntanya, la gent que tenia en compte que té que respectar els senders, tenen que anar realment per on estiga marcat, no poden eixir-se de senders, perquè tenim també una responsabilitat de cara al parc natural, no? Estem dient un parc natural que té aquesta figura de parc natural perquè té unes mesures de protecció especial, i nosaltres tenim que intentar que aquestes mesures es complisquen, i ja llegim aquest manifest de protecció i que tot el món assumís de què va fer-ho, doncs tinguem en compte això, en fi, que no actuem de manera bàrbara per la serra, sinó que anem en ganes de cuidar els espais, no? Respecte, tolerància i solidaritat.
0: El otro día, al hilo de lo que dijiste la semana pasada con respecto a lo de la Asociación de San Jorge, de pasar por delante de la iglesia de San Jorge, alguien me preguntó, pero lo chulo que es la bajada de San Nicolás, yo, que no la quitan. Escucha bien el programa, escúchalo, porque claro, a veces da esa confusión, pero no se quita, que estén tranquilos, que no se quita, que se da la vuelta para bajar por San Nicolás.
2: Sí, sí, bueno, lo de pasar por la iglesia de San Jordi es un poco, bueno, nos va a comentar la asociación en su momento, cuando va a volver a colaborar, nos va a parecer bien la idea, y lo que han hecho es desviar en el final, cuando pugem desde el río, pugem a la muralla y el carrer La Purísima, passem el pont de Sant Jordi per la part de baix, per passa este que n'hi ha a la part de baix, i agarrem Santo Tomàs, pugem per davant de la església de Sant Jordi, i antes d'arribar a la plaça, en el carrer de l'escola, es desviem a la dreta per agarrar mossèn Torregrosa, pugem hasta el TAP, busquem Sant Nicolau i fem tota la baixada de Sant Nicolau, que per arribar a meta, costera avall, que cansa menys i és més xulo, és més bonico i l'entrada és més espectacular. Sí.
1: Jo ahir volia comentar una cosa, i és, evidentment, per què passem per davant de l'Iglesia de Sant Jordi, no? El fet d'haver fet aquest canvi és perquè enguany se celebra el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi. La Associació de Sant Jordi ha volgut estar, jo crec que ha volgut estar a prop de tots els esdeveniments que estan fent en la ciutat de certa importància, no? I ha volgut participar i tal, volia estar present, i ha volgut estar també en el Traig Solidari, no? Com un dels esdeveniments més importants que se celebra en la ciutat. I ha volgut estar ahí. Entonces, van plantejar a proposta de Paco, el president, de la possibilitat d'apropar el que és els corredors a la iglesia de Sant Jordi, no? Ells obriran la iglesia perquè la gent, quan passi per allí, pues, pugui veure el patró, qui vulgui, no? Hi haurà gent que potser li importarà més o menys, però, en fi, és un fet que se celebra aquest patronatge. I l'associació ens ho ha demanat si podria ser possible, evidentment. Nosaltres hem posat al seu costat i hem dit que el que faci falta, que no passa res per passar per allí, al contrari, jo crec que ens ompli de goig també per passar per allí. No es canvia eixa baixada, com acaba de dir Gabri, per al carrer Sant Nicolau, no? Però vull manifestar que per nosaltres ha sigut extremadament important, no? que l'associació vulgui estar amb nosaltres, col·laborant en el tema de com he comentat jo antes, en aquestes pastetes d'antes per animar a la gent, creant un punt d'animació que n'hi haurà allí davant de l'Iglesia de Sant Jordi del propi casal, no? El fet de que obri les portes de l'església perquè tots els que passen per allí pues, puguen veure qui vulgui, puguen veure el patró, no? I jo crec que és molt important també que, fruit d'aquesta gestió, pues, enguany n'hi ha tres filades ja que participen en el trail. Tenim l'abastiment de la Font del Quinzet, que tenim a la fila Realistes, tenim en Santana, baix de, allí al costat del Col·legi Santana, n'hi haurà un punt d'animació que van a muntar a Sitges, la fila Sitges, i després també un control en el Salt que muntarà la fila Llaganya, no? És a dir, que la festa pues, va entrant ahir, a més lo bonico és veure quan parlem amb ells, no? En els festers de les filades i tal, com d'animats estan, de contents, en quin compromís ho fan, no? Vull dir, jo crec que això a nosaltres, per exemple, mos alegra moltíssim, no? Perquè veus que la gent s'implica en este projecte, i jo us ho dic sempre, o sigui, tingueu en compte que no sols esteu col·laborant en la cursa, en una carrera esportiva, sinó mireu el fondo, per què fem esta cursa, no? És el tema de la investigació en càncer, i ahir veus que la gent hasta s'emociona, no? Que, hòstia, amb més ganes estem ahir, no? Sí. I això és lo bonic, no? Que a través de l'associació pues, estem tenint una cooperació i una col·laboració d'altres entitats com són les filades, i estem molt, molt, molt contents de que l'associació de Sant Jordi pues, estigui al costat del Traig Solidari.
0: Otro tema importante para los que vayan a verlo y demás, aproximadamente a qué hora van a llegar los primeros de cada prueba, aproximadamente.
2: Bueno, és variable, vull dir, depèn dels corredors, les ganes que tinguin de córrer. És possible que el mig, que són 20, no arriba a 30 quilòmetres, pues estiguen en meta alrededor de les, jo considero que màxim 3 hores, els primers, o sigui, sobre les 10 i mitja, 11, podrien estar l'equip que entre en primer lloc. Evidentment els últims tenen temps fins a les 5 i mitja de la vesprada. El mig són 6 hores, és 30 quilòmetres, i el llarg, el trail de 40-45, està de 5, són 9 hores i mitja, el que han marcat al final.
0: Más o menos el que gane, ¿en cuánto lo hace?
2: El mig.
0: El
2: llarg, que poden estar entre les 4, 5, 4 hores, 5 hores, alrededor de les 5 hores, seria 2 euros.
0: O sea, que, bueno, hablamos que sobre les 2...
1: Jo crec que, sí, una i mitja, 2, o per ahí, i, sí, aproximadament, però clar, és que estem parlant de hipotèticament, perquè, sí, clar, antes teníem unes dades del circuit de l'any passat, però enguany l'hem canviat, sí, i enguany han fet modificacions, i això pot fer que no siguin el mateix, no? Però barallem aproximadament aquests horaris.
0: També va a tenir en compte el temps climatològic, és a dir, si hace més frío o menos frío, si hace més calor o menos calor, no marca calor, però també supongo que això també influye.
2: Sí, la lluvia també pot influir en que retrase bueno, per això els temps, que siguin més llargs. També n'hi ha que tindre en compte que comptabilitzem al quart, a l'últim de l'equip, o sigui, a voltes arriben dos, però bueno, estos dos no puntuen hasta que no entren els altres dos, con lo qual té que ser en la solidaritat també puntua, també n'hi ha que, pues això, ajudar al company i el seu, lo bonico de veres, vamos, jo he corregut moltes edicions, lo bonico de veres és arribar a la meta, és 4, no? És lo verdaderament emotiu.
0: I, no? Lo importante, Paco, també una cosa que a veces hemos estado en meta, lo hemos hablado, está claro que cada uno va a lo que va, el fondo está claro que todos lo tienen clarísimo, pero a veces ha habido algún marchador que ha llegado antes que Miss Trail y dices, a ver, está bien, pero que no es puntuable, que esto es encima la marcha es para ir tranquilo, para disfrutar, que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque no sé, a mí a veces lo he pensado y digo, a ver, que como dice mi amiga, será preciso.
1: Sí, això ens passa tots els anys, sí. Però bueno, és algo que no podem evitar, vull dir, hi ha gent que és més competitiva que altra i hi ha gent que camina, corre i arriba molt pronte, no? Però bueno, ja dic, no n'hi ha ningun lloc que nosaltres prohibim als que fan la marxa que corren, això és cosa seva. Lo normal seria, pues, fer la marxa caminant, disfrutant de... Però hi ha gent que potser vol disfrutar-la, pues, trotant i anant un poc més a pressa, no? Bueno, pues, entra dins del joc. M'entens el que vull dir? No podem... Ja saben, els que entren primers de marxa que van molt a pressa, pues, saben que no és competitiva, i entonces, pues, bueno, evidentment tenen el seu reconeixement que es dona a l'organització, que és la medalla d'aconseguit, però no n'hi ha competició, no? Però, en fi, no podem dir-li a una persona que no vagi corrent, no podem dir-li res de tot això, per tant, cada un que faci el que considere i ja està, és que no n'hi ha res més que dir.
0: No, ahí está claro, ¿no? Bueno, a veces llama la atención. Quiero recordar también, importante, tema lesiones, lo comentamos la semana pasada, pero por si alguien se lo ha perdido, porque sabes que hace muchos en este programa de aquí de la Hidro, es como el resumen. El resumen, que no, la norma es que enviáis y que eso, pues me escucho el programa y así ya lo escucho, es como el audiolibro, y entonces ya lo tienen todo hecho sin tener que leer nada. Mal por ellos, bien porque lo escuchan, pero mal porque hay cosas que no decimos y es importante que lean todas las normas que les enviáis y todos los consejos. Pero bueno, siguiendo con el audiolibro, el que se lesiona, ¿qué tiene que hacer y dónde tiene que ir?
1: Però el que tinga la mala sort de lesionar-se, pues, En primer lloc, suposa que els serveis d'atenció de l'organització, perquè tenim un dispositiu muntat considerablement gran per atendre a qualsevol persona, pues, que intentarem atendre a qualsevol. Després, si no es troba en condicions, lo normal és que es dirigisca al control més pròxim o a l'abastiment més pròxim i que allí comunique la situació en què està. Intentarem atendre-lo immediatament per resoldre el problema i si no és així, pues, ja serà traslladat a on tinga que ser traslladat, ¿vale? Perquè el puguen atendre. Disposem de vehicles de la Creu Roja i, a més, vehicles d'organització, que si és un tema menor, pues, també es podem traslladar hasta Meta o hasta on faça falta en vehicles nostres, no? És important tindre en compte que, com l'organització té un segur d'accidents de tots els que participen, que tinguin en compte que n'hi ha un protocol. ¿Vale? I aquest protocol està descrit en la nostra pàgina web, n'hi ha un botó que posa en cas d'accident, no? Entonces, ahí punxes ahí i apareixeran tots els formularis que tens que rellenar, també tindràs els centres d'atenció on tens que anar, o sigui que tens tot explicat ahí. No fa falta pegar-li moltes voltes perquè és molt senzill. Però vull dir, també en cas de dubte, pues pot telefonar al telèfon de l'organització abans de prendre ninguna decisió per nosaltres informar-lo, no? També, en el cas de que tinga la mala sort d'accidentar-se en un lloc on no hi hagi ningú grup nostre de sanitaris, tots els corredors en el dorsal van a tindre el número de telèfon d'emergències del trail. Telefonarà allí, serà atès i immediatament posarem en marxa el dispositiu per anar a veure què li passa, per a socórrer a aquesta persona, estiga on estiga. No? Això és el mecanisme que és el que té que fer, prudència, tranquil·litat i saber que l'organització disposa de recursos per a poder-los atendre. No? I així em permetràs que mencione als grups que tenim de seguretat, que són molt destacables, porten tota, des de l'existència del tresorer que estan amb nosaltres, com pugui ser els grups de CIF, no solament a CIF Alcoi, sinó també a CIF Salines, a CIF Carlet i crec que és a CIF Banyeres, ¿vale? Que estan venint a posta per ajudar-nos. Tenim també el grup de serveis forestals, està la Creu Roja, està 30 Charlie Alfa, tenim els bombers i grups de voluntaris en els que s'inclouen metges i fisioterapeutes que van en la carrera, porten botiquins i material per a poder socórrer a qui siga. Vull dir que el dispositiu que tenim és molt ampli, n'hi ha molts punts en tota la cursa on ja ho veuran els corredors i els que ja han fet el trail més anys ho saben, que van a trobar sempre a gent d'organització que estarà per atendre-los. No? A part de tot això, el punt que tenim en la de Creu Roja en la línia de meta.
0: ¿Cuánta gente aproximadamente de seguridad y voluntarios hay?
1: Pues, a veure, si parlem de voluntaris en general, en general tenim, passem dels 300. Vale, és molta gent, és molta gent. I bueno, pues, són molta gent. Si no fos així, quasi seria impossible fer el trail. No? I el voluntariat és el pilar fonamental. Podem tindre moltes idees, podem tindre moltes coses en ment, però si no tenim a ningú darrere que ens ajudi a fer-ho possible, això és irrealitzable. No? El trail solidari és diners que trau. No són per pagar tots aquests serveis, sinó són per qüestions d'investigació en càncer, i això la gent ho sap, i la gent que ve com a voluntari sap que no ve a cobrar, ve a fer-ho per una causa justa, i gràcies a això podem fer les dues coses, la cursa i atendre a aquests compromisos que tenim en la investigació en càncer.
0: Al final, sentit comú, no, Gabri? Un poc de... És el més important, al fin i al cabo, per el sábado.
2: Sí, sobre todo, pues eso, atender a lo que tenim escrit en la pàgina web en quant a prevenció, si és necessari,

0: puguem disfrutar-ho també de deberes. Ara fa un rato estàvem mirant i per al dissabte marcava un poc i un millor. Ja veurem com queda. Avui dimecres encara estem aixina.
1: El susto evidentment no se us va. Yo he entrevistado aquí en la red muchísima gente, muchos deportistas, pues he tenido la suerte, ¿no?, de poder entrevistar a mucha gente, pero me puse nervioso el domingo en el Collao cuando tuve que entrevistar al investigador, al doctor Julio, que lo dijimos después cuando fuisteis, ¿no? Qué chulo es entrevistar a deportistas, esto de élite, pero claro, estamos hablando de un investigador de cáncer, una persona que está dedicando su vida y su trabajo para intentar salvar vidas. Y yo creo que pocas cosas pueden haber más bonitas que eso, ¿no? Estuvo en el Collao, estuvo contigo, disfrutó, lo vi disfrutar. Acertó la porra, por cierto, acertó la porra. En el medio tiempo dijo 2-0. Y eso que iba con ventaja, que ya iba con el medio tiempo y acertó. Pero qué importante es la que la gente de investigadores tenga el trail tan suyo, tan querido y tan importante para ellos también.
2: Bueno, els investigadors, ja saps que tenim molt bones relacions d'investigadors en càncer, també per la trobada d'investigadors, ells són conscients de l'esforç que s'està fent en el COI en el tema de la ciència i la investigació. Sabeu que el COI està destacant-se molt per el tema de apoyar i de treballar molt el que és en la ciència i en la investigació i en la innovació. I bueno, precisament tenim més també aquesta faceta en el tema de la investigació en càncer, que a través del Trail Solidari i altres entitats de la ciutat que també estan treballant en aquest tema, doncs, bueno, som un referent a nivell de l'estat espanyol. Això ho saben els investigadors. I més, doncs, bueno, quan el Club Deportiu Alcoyano, que això també cal dir-ho, no?, quan el Club Deportiu Alcoyano s'involucra en aquesta causa, col·labora en el Trail Solidari i dona visibilitat als investigadors, doncs ells mateixa estan que no caben, no?, d'emoció, de dir, home, així en el COI, no?, un club com és el Més que un Trail, que es dona suport, que es dona visibilitat, que organitza una trobada d'investigadors perquè ells puguen parlar sobre investigació, que un club de futbol com és el Club Deportiu Alcoyano, que faci un homenatge als investigadors i tal, doncs per ells és una cosa increïble, no? I per això, doncs, bueno, el diumenge, gràcies a que el Club Deportiu Alcoyano va voler fer aquest homenatge, doncs, bueno, va vindre Julio un eminent investigador de la Universitat de València, va voler estar ací i presenciar el partit. Se'n va anar alcoyanista total, va estar impressionat. Ell ja ha vingut diverses voltes al COI i em diu: Paco, cada dia sou més alcoià, no? I això, pues, és molt bonic. La veritat és que va ser una il·lusió comptar en ell, en representació de tots els investigadors, i sobretot donar les gràcies al Club Deportiu Alcoyano per aquest gest tan bonic.
1: Sí, los jugadores salieron con una zamarra del Bon Dia, del Trail Solidari, y luego se le dio un banderín personalizado al investigador. Nos queda un minuto y medio. ¿Con qué queréis acabar?
2: Bueno, sempre acabem donant les gràcies, no? Sí, crec que és el moment de donar les gràcies a totes les empreses patrocinadores que any rere any estan darrere de nosaltres. Clar, nomenar tots els patrocinadors i col·laboradors és quasi impossible, no? Però tenim unes empreses ahí darrere que de manera fantàstica estan apoyant el projecte, col·laboradors de tota índole que estan també al nostre costat. Volem donar les gràcies, a més hem mencionat a aquestes entitats que estan en el tema de suport de carrera i de seguretat, no? En fi, no podem dir altra cosa més que gràcies, gràcies i gràcies, i inclús al voluntari més anònim, no?, d'aquests xavals que venen del Pare Vitoria i que venen de bon matí i ahir ajudant-nos i es passen tot el dia i es pobres cansats i tal, però al final és aquesta amalgama de voluntats, de compromisos, que fan que el Trail Solidari any rere any sigui una realitat. Gràcies a tots.
0: I inclús jo també donaria les gràcies als participants, no?, perquè són els que al final ens permeteixen fer això, no? I damunt es nota que la gent està contenta perquè les inscripcions és una cosa que, bueno, pues, que el mateix dia d'eixir el dia de les inscripcions s'acaben, no? O sigui, la gent està a l'espera, no? I bueno, pues això és d'agrair.
1: Pues seguro que va a ir todo.